0: Sabies que el grup Los Inhumanos han fet una cançó específicament per al Mundial? Sí, sí, no. És un grup musical actiu, viu i fa nous temes musicals. És cert que molt probablement molts de nosaltres, o d'una determinada generació, recordem músiques i cançons com aquesta de Me duele la cara. Los Inhumanos actuen demà a Es Castell i nosaltres tenim algunes entrades per si vosaltres voleu anar de franc. Però, per guanyar-les, el que heu de fer és de seguir les instruccions del que vam publicar a l'Insta i al Facebook de Ràdio Menorca, perquè jo et recordo ara mateix. Ens heu de convèncer, en certa manera, de que anem al concert de Los Inhumanos. Tal vegada penseu que no és massa complicat, però, clar, tenim tant on escollir, no és cert? Com ho heu de fer? Envieu-nos un text, àudio, vídeo, més igual, al WhatsApp de la ràdio 606 26 58 16. I per què teniu que intentar convèncer-nos? A les 13:55 farem el sorteig entre les respostes que ens semblin més xules o divertides. Doncs ens heu de convèncer perquè el dia següent... El Menorca Summer Festival, també a Es Castell, actua, per exemple, José de las Heras. I si voleu entrades per anar aquí, també ens heu de convèncer amb bons arguments. A veure si ens decidiu per l'un o per l'altre, o pot ser per tots dos. O sigui que ja sabeu, en aquest cas també ens heu d'enviar un missatge al 606 26 58 16 i dir-nos per què voleu que anem a aquest concert. I aquestes no són les úniques entrades que sortegem avui. N'hi ha més, o sigui que estiguis atent.
1: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melón extra piel de sapo por solo 1,69€ el kilo. Un 24% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, ostra nacional depurada en Menorca por 1,49€ la unidad. Un 25% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
2: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Conferència inaugural amb el musicòleg Ernesto Monsalve, Manuel de Falla, Patrimonio Compartido, per celebrar els 150 anys del naixement del compositor espanyol. Divendres 3 de juliol a l'Ateneu de Maó. Conferència gratuïta. Joventuts musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
3: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
4: Dedicatòria, amb Bep Portella.
5: Bon dia, amics i amigues, ben trobats. Avui faig aquest comentari des de Barcelona. Ja us podreu pensar com es viu si estiu a Barcelona, amb una calor que dona 10 voltes a la de Menorca. Estem fusos. No he vingut per anar a cap concert de cap estrella del pop, que sol ser motiu de viatge de molts menorquins. He vingut per viure's dos dies de Tour de France a Barcelona. Avui, la cursa ciclista per antonomàcia parteix des d'aquesta ciutat. Bé, avui és un dia previ de fira ciclista i d'ambient i el Tour, com a carrera, parteix demà. Podríem dir que és el campionat del món de les proves per etapes. Durant 21 dies, gairebé 200 ciclistes de tot el món competiran per veure qui fa segon. A sort de tenir el primer ja decidit li lleva un poc d'interès, la veritat. Però la diferència entre Pogačar i la resta de líders d'equips és tanta que només una pèrdua de salut o un accident que no passi pot donar emoció en aquesta carrera. Crec que d'espanyols n'hi haurà només una dotzena, per dos motius. Els més importants és perquè avui el ciclisme d'èlit ha arribat a tot el món i allà esportistes de 5 continents. Abans els ciclistes eren bàsicament europeus. amb algun competidor exòtic. Ara no, ara poden reunir-se 30 o 40 nacionalitats entre tots els equips. L'altra causa és el cost d'un equip professional que només les grans marques es poden permetre. La UAE, que vol dir Emirats Units, l'equip de Pojàcar està pagat amb petrodòlars per als Emirats Àrabs, o sigui, per als guanys del petroli que consumim nosaltres. Són poques les empreses espanyoles que aposten per al ciclisme professional en aquest nivell, i la federació té poc a dir. I és curiós, ja que la pràctica del ciclisme és més viva que mai a Espanya, és massiva, com també a Menorca. És cert que abans només hi havia ciclisme de carretera, ciclisme de pista i ciclocross, i ara hi ha una gran quantitat de gèneres i subgèneres. I no ens amaguem. Nosaltres, ja que els francesos, els originals, els inventors del Tour de França, no han guanyat el Tour des de 1985. Aquell any el va guanyar Bernard Hinault per darrera vegada. I ja han passat més de 40 anys. Crec que es dia que un francès torni a guanyar el Tour, faran una festa nacional que recordarà estona. El Tour surt de Barcelona i jo em feia il·lusió veure l'ambient d'aquest dia previ en aquesta gran fira festival que munten en el passeig Lluís Companys, i demà pujaré a Montjuïc per veure el final de l'etapa, amb la sort que serà una contrarrellotge per equips i així tindrem l'oportunitat de veure els corredors a prop. És curiós, va ser una casualitat que em va dur a veure l'inici de la volta a Portugal i el final del Giro d'Itàlia fa uns anys, però aquesta vegada ha estat una decisió de no perdre'm un dels fets més importants del calendari ciclista internacional. Ara només hem d'esperar que Juan Ayuso quedi entre els 10 primers. Amb això ja quedaran contents. Què hi farem? Bon dia.

0: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
1: Mmm, gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció a qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
2: És divendres i també durant aquest estiu els divendres dedicarem un moment per ratllar dels podcasts. Per més d'un motiu. Un és que nosaltres no aturem de fer producció de podcasts des de Ràdio Menorca i en tenim realment per tots els gustos. I d'altre perquè probablement, i aquí hem enfocat el nostre punt d'interès, és que és una època particularment bona per sentir podcast. L'estiu és una època allà on podem anar descobrint nou podcast perquè normalment tenim un poc més de temps, o si ens posem damunt de la gandula per prendre el sol, doncs igual que llegir un bon llibre es pot escoltar un bon podcast, amb més temps lliure, en definitiva, durant els desplaçaments a la platja. Mentre viatgem, molts oients aprofiten per incorporar noves històries a la seva llista de reproducció. I opcions no en falten. Actualment existeixen més de 2 milions de podcasts publicats arreu del món, una xifra que ens sembla encara petita tenint en compte que no para de créixer i que demostra fins a quin punt aquest format s'ha consolidat com una de les principals formes de consum d'àudio. Hi ha podcasts pràcticament de qualsevol temàtica imaginable. Hi ha hagut d'humor, d'història, de psicologia, de desenvolupament personal, de ciència, de sèries de televisió, de tecnologia, de divulgació. El gran repte ja no és trobar un podcast, sinó escollir quin escoltar. I precisament per aquest motiu, durant els mesos d'estiu proliferen i les llistes de recomanacions són una bona manera de descobrir nous creadors o de recuperar aquests programes que potser havien deixat pendents durant la resta de l'any, no? I que tens a vegades al costat de la tauleta de nit sempre llibres pendents d'acabar de llegir o de llegir, doncs amb els podcasts passa una cosa semblant. Així que avui dediquem la nostra secció a alguns dels podcasts més recomanables per escoltar en aquestes vacances. La dada destacada, ja vos les hem dit, la de milions de podcasts en actius al món. És cert que, si tinguessin que sumar els que estan actius i els que no, sumarien molts més. I d'aquesta manera, hem de començar a saber diferenciar el que s'entén per un podcast actiu, el que continua viu, publicant, estant allà, donant novetats, no? És una dada que posa en context aquesta enorme transformació que ha viscut el sector en només 20 anys. El podcast va començar sent una eina gairebé artesanal i avui és una indústria global que produeix continguts per tots els públics. I quan deim per tots, realment és per tots, no únicament per edat, sinó també per interès, matèries. Aquest creixement també ha canviat els hàbits dels oients. Ja no cerquem només un programa d'actualitat o una entrevista puntual. Moltes persones segueixen podcast igual que abans seguien una sèrie de televisió. Esperen el nou episodi cada setmana i estableixen una relació molt fidel amb els seus creadors. Però tanta oferta també té un inconvenient. Costa descobrir quins continguts nous arriben, quins són bons o millors, o més adequats, o ens agradaran. Per això les recomanacions continuen sent una de les principals portes d'entrada als nous podcasts. Les plataformes, els propis mitjans de comunicació com nosaltres, els mateixos oients, comparteixen constantment les seves llistes preferides. En definitiva, mai no havien tingut tant per escoltar, ni havia estat tan difícil decidir per on començar. A veure si amb aquesta llista del podcast de la setmana vos podem ajudar una mica. De moment en tenim per aquí unes quantes propostes. Nadie sabe nada, aquest tàndem format per Andreu Buenafuente i Berto Romero, continua sent una de les grans referències de l'humor en podcast. La improvisació, l'actualitat, moltes rialles, la capacitat de reinventar-se fent noves programes, bogeries, cercant arguments, són alguna cosa més que purament entreteniment. Hem de destacar Entiende tu mente, un dels podcasts de psicologia més escoltats en castellà. Són episodis curts, són pràctics, són molt útils per entendre millor les emocions i el comportament humà. Tornem de nou a un que ja n'hem fet esment en el passat, però que ens agrada, Estirando el Chicle. Carolina Iglesias, Victoria Martín, un dels grans fenòmens del podcast espanyol dels darrers anys, amb veu femenina i amb temes que agraden a tots. Curiositats de la història torna a estar dins la nostra llista. Són aquestes petites píndoles de pocs minuts que demostren que la història també pot ser entretinguda i sorprenent, i que, en certa manera, i salvant les distàncies, també tenim un poc les píndoles d'història que fem habitualment a la nostra programació a l'Oipor, que es converteixen després en podcast, en aquests episodis amb Amador Marí, dels quals, evidentment, tots roden torna a Menorca i n'aprenem moltíssim, i que també tenen després molt d'èxit per aquest altre públic. Dic altre públic sense acabar de confirmar tampoc que qui escolta ràdio i no podcast, i qui escolta podcast i no ràdio, perquè moltes vegades som els mateixos. Jefa de tu vida, la creadora de Xeruca, entrevista a persones que comparteixen experiències sobre emprenedoria, benestar i creixement personal. Jefa de tu vida és també molt inspirador, i de vegades els podcasts no és pur entreteniment, sinó que realment tenen alguna funció.

Bon dia, amics. Si mos posem a xerrar, com a idea, del ball d'Escòcia o del ball d'Escòcil, tindríem patat per estona, perquè és un tema del qual es pot treure moltes curiositats, moltes anècdotes, moltes coses a explicar. Però sigui com sigui, està claríssim que el ball d'Escòcia, el ball d'Escòcil, està totalment menorquinitzat, el tenim com un ball molt nostre, i sobretot el castell, que fins i tot en tenen aquest ball que fan, creant aquelles formes, mentre es ballen, vestits en la roba escocesa. L'opinió que aquesta cançó és d'origen escocès o britànic no és nova d'ara, no va ser de Seu Mercadal als anys 70, qui ho va dir, ni tampoc va ser el primer Sarciuc Salvador a finals del segle XIX, sinó que això ja es havia comentat i ho havien exposat altres historiadors o altres escriptors. Bé, sigui com sigui, a part d'aquest dubte, avui volíem xerrar de les modificacions, versions i adaptacions que s'han fet, no? Perquè, si bé en un principi constava com un ball popular, instrumental, llavors, amb el pas dels anys, també hi va posar lletra. Possiblement, el primer que va recollir una lletra per aquesta cançó va ser Antoni Filapons, conegut per en Filaor, aquest capellà, que va escriure tan, tan, en tan, que les figues són verdes, tan, tan, en tan, que ja maduraran. Si no maduren aquesta setmana, maduraran la setmana que entram. Aquesta versió, llavors, la va reescriure Francesc del Branca, inclús l'agrupació Vila Carlina, una coral que dirigia el senyor Guillem Coll, la van enregistrar en disc, en aquesta lletra, l'any 62. La van seguir també moltes altres gravacions, més endavant trobam una variant en la lletra, però la cançó, la variant, qui diu allò de, que ho va recordar de Seu Mercadal, aquell versió que diu no em volen cap que no estigui borratxo, no em volen cap que no estigui vengat, de Seu Mercadal escrivia el pueblo menorquín canta una canció humorística referint-se a aquesta. Però, quan de Seu Mercadal va escriure aquesta nota, ja fa uns anys que a València cantaven aquesta lletra. No en volen cap que no estigui borratxo, no en volen cap que no estigui vengat. No ben exacte, com veurem, però ja amb aquesta idea. De fet, és curiós perquè quan es canta aquesta lletra, la cançó es canta una mica més ràpida i en vez de cantar-la a tres, a temps de tres, seria un vals, en vez de cantar-la a vals, la canten a quatre. A quatre temps. Això perquè són músics, segurament ho entendran millor. Llavors, hi va haver un grup valencià que es diu El Tall, que ja havia gravat, abans de que digués això de Seu Mercadal, ja havia gravat aquesta lletra. Lo curiós de tot això, encara més, és que quan cercam informació sobre aquesta cançó No en volem cap, consta com una popular valenciana i no una popular menorquina. Per tant, ja veus que les coses, aquestes del món de la música popular, s'entremesclen moltíssim i moltes vegades

0: Anar a refrescar-te a la platja, a la piscina. Pots anar a algun dels actes previstos, que no són pocs. Encara que sí, no hi ha com a tal dies de festes patronals en aquest cap de setmana, molts programes de festes ja s'han presentat. El castell, boni a punt, Mercat de Fornells, com te pots imaginar, i això significa que van desgranant algunes activitats. I molta d'aquesta agenda la compartim a partir d'aquests instants per que tu no se t'oblidi res. Anem a començar, per exemple, per Alaior. El 5 de juliol és el darrer dia per visitar l'exposició Naturalesa Mediterrània a Menorca com a paisatge cultural de Muer, al Centre Cultural del Convent de San Diego. Anem a Ciutadella. Aquí sempre tenim algunes coses que es poden anar desenvolupant, però canviem un poc l'ordre i anem ara a Es Castell, perquè demà hi ha el concert de Los Inhumanos. I el dia 5, com ja venim recordant, també el sorteig de les entrades ho fem ja darrere l'hora del nostre programa, també hi ha el Menorca Summer Festival. Però durant aquests dies continua l'exposició d'Armand Escandell, Cas Contramestre, de Fornells, això a Mercadal, que recordem es pot visitar fins al 7 de juliol. També, ja que estem a Mercadal Fornells, recordar-vos que hi ha l'excursió Sense Velles, no hi ha paradís, a la Piari de Santa Margalida. És millor, concretament, podem anar a fer un guide i no només a la platja perquè hi ha coses a fer, ho comentarem de seguida. A Ferreries avui la inauguració de l'exposició dels alumnes de l'Escola d'Arts al local Arts del carrer de la Pau a les 7 de la tarda. Hi ha també el lliurament dels premis del concurs anual del formatge de denominació d'origen Mont Menorca, i després es farà un tast de formatges al Pla de l'Església i l'actuació del grup de l'Orient amb versions a càrrec de veus femenines al Pla de l'Església a partir de les 9 i quart del vespre. Ball en línia amb Pere Perea a la plaça Espanya a les 9. Demà dissabte hi ha la tercera trobada de veneres a la platja de Cala Galdana amb actuacions dels grups Boira, Entonats. Això serà a partir de les 9 i mitja del vespre. A Maó tenim el concert de Rudimentari al Pati d'Esclaustre aquesta nit a les 9. Demà el concert de l'Arenà Esclaustre a partir de les 9 del vespre. El diumenge el concert de Deborah Carter, jazz, també aquí a Esclaustre. Si anem a fer un tomb per la resta de poblacions, no vull deixar-me tampoc que heu d'esperar que sigui la nit per gaudir del cel de Menorca, que som no només d'estiu, sinó també Reserva Starlight. Doncs durant el mes de juliol hi ha prevista la realització d'una exposició itinerant de fotografia nocturna i també hi ha alguns esdeveniments nocturns que podem gaudir. També volem recordar que dins del cicle de conferències que organitza l'Agència Menorca Reserva de la Biosfera amb el títol Deixa la teva petjada per una Menorca verda vehicle elèctric, continuen les xerrades i exposicions entorn al que és això, viure o fer un canvi cap al que és la mobilitat elèctrica. Durant tots aquests dies hi ha hagut un veritable dia itinerari, però el proper 7 de juliol aquestes xerrades arriben a Sant Lluís, a la sala de plens, a les 19 hores, amb José Pérez Trillo. Conferències gratuïtes, allà on ens explicaran en detall el per què de canviar a la mobilitat elèctrica. També volem recordar-te que el pati de Santa Clara és avui vespre, ho vam comentar quan vam entrevistar Miquel Àngel Maria en el nostre programa, aquí als nostres estudis. El Sembla Veu ha organitzat una xerrada a la fresca al pati de Santa Clara amb el títol concretament de coeducació interseccional, una mirada teològica, allà on s'enraieran de coses profundes, però alhora preguntes força interessants que el que ens fem. La banda de música d'Es Mercadal fa l'homenatge a la música d'autor menorquina i participa Naixona Pons, en Cris Joan Icon, León Manso, Suqui Sopes, Ses Vistis de Montgofre, Xofugó, Pèl de Gai, una oportunitat de no deixar passar i per la qual, com ja sabeu, també ho trobeu a les xarxes d'Instagram i de Facebook. Hem posat què heu de fer si voleu aconseguir dues entrades per anar-hi. És el recinte firal d'Es Mercadal demà, dissabte, a partir de les 9 i mitja. I la veritat, pinta molt, molt rebé. O sigui que no ho deixeu passar. També la Coral Sestel, el ritme de Terra i Sal, actua al Teatre Casino de 7 de gener, demà, dissabte, concretament, a partir de les 8 del vespre. També hi ha l'activitat de Drink and Row al Museu de Menorca, de la que ja us vam fer esment, una oportunitat per adults, de dibuixar, d'entretenir-se, creant de colors, llapisos i alhora prenguent una copa. És una molt bona manera de poder gaudir del que és aquest espai. El Jazzbar de Ciutadella ens proposa per aquest dissabte que hi hagi un opening de Ba, escrit així, amb accent. Des de Granada, David Moleón, que és un dels probablement millors DJs del que es coneix com Hardgrove Nacional, arriba per sorprendre'ns amb el seu espectacle musical. I, com veus, no és per manca d'idees i de propostes. Continua obert el concurs per la portada del programa de les festes de Sant Llorenç, al qual podeu participar. Totes les activitats les trobareu a les webs corresponents de cada un dels ajuntaments de Menorca. La Sala Multimunicipal d'Exposicions del Roser llença l'exposició Memòria de Trencador, que es manté fins a aquest mateix dissabte. Si l'heu tingut oportunitat, bé val la pena que aneu a fer un cop d'ull. Fins al 25 d'aquest mes, l'exposició de Pierce Jackson, Lleno de Luz, està a la Galeria Encant de Mo, també molt recomanable. Continuen activitats als casals de joves, per exemple, a l'O. Hi ha tota una sèrie d'activitats que es desenvolupen en el marc de l'estiu i molt emmarcat per la població jove. Enjoy Ciutadella, des de l'Ajuntament de Ciutadella, han organitzat visites guiades, excursions, rutes i itineraris que continuaran fins al final del mes de juliol, d'aquest mes de juliol, i que heu de mirar de prop a vos per no perdre ocasió i oportunitat. I això, com veus, és un poc el que són les idees i propostes que tenim per aquest cap de setmana o els propers dies, que no és poc.
1: En We Build Menorca no solo vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar ideal. Asesoramiento personalizado, propiedades únicas, reformas, mediaciones y mantenimiento. Confía en profesionales que entienden tus necesidades. We Build Menorca, tu inmobiliaria de confianza en la isla. Descúbrenos en redes o en webuildmenorca.com. We Build Menorca, vendemos y construimos hogares.
2: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
3: El Port de Mahó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Mahó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramé. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, Menorca en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa a ajmao.org. Ajuntament de Mahó.
4: Hoy por hoy Menorca 95.7.

0: La ser i la mar. Estem a l'estiu i ens agrada mirar de propernos per gaudir de la mar, perquè sempre que xerrem de la mar apareixen molts diferents temes i continguts, però avui volem parlar de mar, com diríem, d'una mar viscuda a peu, nedant, amb ulleres i un tub. El dia 9, al claustre del Carme de Mont, Marillas organitza una trobada per parlar de les vies blaves. Són espais segurs per a tots aquells que gaudeixen de la mar sense motor. Hi participarà Miquel Sunyer, que és el referent internacional de natació en aigües obertes. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Sandra Espeja, ella és la responsable d'Aliances Estratègiques de Marillas. Bon dia, Sandra.
1: Bon dia.
0: Sandra, per començar, què són exactament les vies blaves i per què en parlem ara?
1: Doncs mira, les vies blaves és una iniciativa que el que pretén és tenir rutes per poder nedar, per poder fer snorkel, per poder gaudir de la mà al costat del litoral de manera pues, segura i que puguem estar tranquil·lament compartint aquest espai, pues, com tu bé deies, sense motor. No? Podem gaudir d'estar nedant, d'estar fent snorkel, d'estar fent alguna activitat d'educació ambiental marina just tocant la costa, al litoral. Diríem que és com un camí, però per la mar.
0: I quin problema concret detecta Marillas al litoral de Menorca que fa necessari crear un poc aquests espais?
1: Doncs nosaltres tenim molt clar que per conservar el mar no ho podem fer sols, no? Vull dir que necessites tenir projectes, necessites tenir aliances, necessites que tothom estigui connectat amb la mà. I amb aquest tothom, una part bàsica és la ciutadania. La ciutadania ha d'estar connectada amb la mar, ha d'estar gaudint del mar, ha de conèixer el mar, ha de saber què és el que té al seu voltant per poder estimar-lo, per poder lluitar per aquesta conservació. I clar, moltes vegades doncs ens adonem que tot i que estem rodejats de mar, pues no el coneixem tant com podem conèixer més la Terra, no? Perquè la passegem, perquè anem a fer una excursió, etc. Per exemple, a nivell educacional, pues, quants infants han tingut una activitat de natació al mar durant la seva trajectòria educativa? Pues molt pocs. I, ostres, estan al mar, pues, estaria bé, no? Doncs ens imaginem que aquest espai també podria ser, si ho consideren oportú, als centres educatius, un espai on poder fer alguna activitat, com es pot fer a la platja, també.
0: Com és, en la pràctica, un conflicte típic entre embarcacions i banyistes? No sé si hi ha punts calents identificats al litoral de Menorca.
1: Bé, nosaltres no ens volem enfocar en la part de conflicte, no? Sinó en la part de la gestió del litoral. Tenim un litoral on hem de conviure tots i totes, i aleshores una manera que hem vist útil, com una eina útil per poder generar aquesta convivència, és doncs crear aquestes rutes més enllà de la platja per poder nedar. Però igualment el sector nàutic té també tots els altres espais per poder, navegar, per no navegar justament a la part litoral més tocant a la terra, cosa que inicialment ja fan perquè bueno, doncs poden tenir més problemes, o altres espais per fondejar, no? Sinó que no és tant el tema de conflicte, sinó de tenir espais on sentir-te segura, perquè, clar, a vegades no és qüestió de tot un sector, doncs potser hi ha una moto d'aigua que no té tan clares el modus operandi que podem fer i potser s'apropa molt a la costa, no? Per exemple, o un altre tipus d'embarcació. Però especialment el foco és tenir un espai ben gestionat i un espai en el que podem estar gaudint de la mà.
0: Per cert, en quin format tindrà la trobada del proper dijous, dia 9, a Esclaustre de Mos? És una xerrada, és un debat obert? Hi haurà la participació del públic?
1: Doncs és un espai obert per tothom. Animem a tothom que ens estigui escoltant que vingui a conèixer més aquesta idea i a poder escoltar especialment per Miquel Sunyer, que és que ell és el creador d'aquestes rutes a Catalunya. Vull dir, això ja existeix a Catalunya, està funcionant a moltes zones i està sent un èxit, no? Per tant, això és important perquè no és el mateix crear una cosa que de la nada a poder fer una còpia adaptada d'algú que ja funciona, no? I Miquel ens ho vindrà a explicar, això serà molt positiu. Per tant, tothom convidat. Sí que per temes de logística i per temes de que hi ha al final un pisco labis i donem a tothom una mica de veure, una mica de picar, necessitem confirmació a info@marilles.org. Després, tothom, ja et dic, està bé, més que benvingut. Tindrem aquesta ponència a Miquel Sunyer i després també tindrem una taula rodona amb diferents sectors que veuen en positiu crear aquestes rutes. Tindrem a Toni Huguet, del Menorca Channel Swimming Association, òbviament tota la part del grup de persones que ja neden en aigües obertes, doncs molt interessats en tenir un espai així. També tindrem la participació d'RTM Hotels, perquè al cap i a la fi el sector turístic també està interessat en que es puguin crear aquestes rutes, perquè pot ser, doncs, un altre producte que poden ells anunciar per als seus clients. Tindrem també a la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Mercadal, perquè estem parlant amb diversos ajuntaments per veure quina és la seva posició davant d'aquesta idea, i Mercadal ens ha respost molt positivament. També tindrem algú a Menorca que, a més, dona suport actiu en aquest esdeveniment. Ho estem fent amb moltíssima col·laboració amb ells i bueno, també per donar aquesta visió des de la part ambiental, no, la part de conservació, perquè és important tenir aquestes rutes. Tindrem espai també perquè la gent pugui donar la seva opinió d'una manera molt activa, però ho deixo en incògnita perquè la gent vingui en plan a veure com puc participar i que vinguin i ho facin.
0: Em sembla molt bona idea i és una manera també de mirar d'apropar-nos. Sapiguent, com comentaves que funciona amb èxit a altres bandes, per què no implementar-ho aquí, certament, i sobretot entenguent el sentit de tot plegat, no? L'oportunitat que suposa el que el mar, la costa, sigui un espai segur i que ajudi o promogui, doncs, moltes coses en positiu. De fet, des de Marilles ja hi jugueu, no?, un poc també aquest paper. Com a promotors, mediadors, fent feina tècnica, ajudant un poc a que el mar estigui més a prop de la gent i que, en general, hi participem d'alguna manera activa tots en que la gestió sigui millor.
1: Efectivament. Si és que és el que deia abans, la conservació d'un espai natural no depèn només d'una persona, no depèn només d'un sector. És algo conjunt de tota la societat on s'ha d'implicar l'administració, on s'ha d'implicar el tercer sector, les entitats que treballem, com tu bé deies, amb tota aquesta descripció de lo que fem, també el sector privat, de qualsevol índole, perquè és que viuen a través dels recursos naturals també que dona l'espai natural, tota la ciutadania en general, perquè gaudim d'aquests espais, perquè vivim gràcies a aquests recursos. Per tant, és una cosa de tothom i nosaltres ho tenim molt clar des de Marilles i per això parlem absolutament amb tots els sectors, intentem trobar vies de col·laboració de diversa índole, de recolzament, perquè sabem perfectament que, tot i que nosaltres posem la feina directa, doncs altres que estan amb altres objectius i amb altres feines també molt loables poden ajudar, poden recolzar iniciatives diverses que ens ajuden a tots i totes.
0: Doncs Sandra Espeja, responsable d'Aliances Estratègiques de Marilles. Moltes gràcies per acostar-nos en aquest tema. Recordem, dia 9, el claustre del Carme de Mó, com comentaves abans, per logística. Podeu confirmar que assistireu enviant un correu a info@marilles.org i dir, sí, jo també vull venir a veure, escoltar el Miquel Sunyer a xerrar de vies blaves i a participar-hi activament. Gràcies, Sandra.
1: Efectivament. Ens veiem a les 7 de la tarda. Gràcies.
2: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero.
3: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Cirasa Autocenter, concessionari oficial Kia en Mahón o visita-nos en kia.com.
0: Anem a la mà per veure quina és la situació. Sabem que amb el vent que tenim i amb la calor no deu ser fàcil navegar dies com aquests. Al nord de Menorca tenim component nord 4 a 6, temporalment nord-oest 3 a 4. Això podria convertir, diguem, un poc la situació en tenir mar gruixada que aniria disminuint ràpidament a forta maró i temporalment a maró. El sud de Menorca està més protegida, però no obstant, la situació és de maró a forta maró, i al canal de Menorca tenim nord 5, amainant a nord-oest 3-4, i quedant després a component nord de forta maró, disminuint en definitiva a maró. Anem a escollir una platja, anem avui fins a Sant Tomàs, aquí, amb l'avís especial per onada de calor, sota el que Menorca també està, temperatures que ronden els 29 graus i les de l'aigua 24, fixeu-vos que no hi ha tanta diferència, però això avui, per dissabte i per diumenge la temperatura passarà dels 30 graus, insistim, perquè estarem sotmesos un poc en aquesta onada de calor. Els avisos per vent que tenim avui, demà ja no hi seran ni a Sant Tomàs i aniran desapareguent també de la resta de l'illa. Una cosa més que també tenim que destacar és que augmenta l'índex de radiació solar, que està en 9. Per tant, hi ha que anar al sol amb precaució.
6: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
7: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
0: Destaquem dels principals titulars de la premsa de avui, Diari Menorca. Multes de hasta 1.000 euros a los choferes que infringen el reglamento de radiotaxi Menorca. Más días al año, más lejos y con lancha, así está cambiando la pesca recreativa en Menorca. O el recurso de Ciutadilla sostiene que la sentencia contra Sborn peatonal infringe la ley estatal. Menorcaldia.com, el diario digital de Menorca. Un detenido en Menorca en una operación contra una organización que blanqueaba fondos de otros entramados criminales. Pepe Mercadal, proclamado candidato del PSOE a la presidencia del Consejo de Menorca. O el fuerte viento derriba un árbol junto a la iglesia de San Climent. Destaquem de l'última hora avui, en primera nueva redada en Sombaña contra el tráfico de drogas y la construcción ilegal de casetas. Diario El Mundo, la intimidación institucional contra la UCO y el efecto desaliento claves en la imputación de la directora de la Guardia Civil. Y finalmente el diario El País, Moreno, de un gobierno con Vox es imposible a asumir todos sus postulados por 2 votos.
8: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
9: En Viesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
10: Deja que el verano entre en tu hogar con Decogalia. Textil, hogar, menaje, muebles y accesorios para tu exterior. Todo lo que necesitas para equipar tu casa o apartamento al mejor precio. Decogalia, una selección variada y completa con un amplio stock a tu servicio. Todo un mundo para tu hogar. Calle Sabaters 5, polígono de Ciutadella.
0: És ara temps de xerrar de formació. Hi ha una proposta que no és ben nova, però que, degut al èxit que va tenir a l'edició anterior, hi torna, que és el programa Bitàcora, una proposta que sorgeix des de PIME Menorca per mirar de donar enfortir el que és el lideratge del que són les petites i mitjanes empreses de Menorca. Aquesta mentoria corre a càrrec del que avui és el nostre convidat, Rafael Petros. Bon dia.
11: Hola, Lluís, bon dia.
0: Explica'm un poc com va néixer la idea de Bitàcora.
11: Bueno, potser la veritat és que bueno, jo ara fa cosa de 2 anys vaig decidir començar un projecte nou, que era de fer mentories per joves empresaris, i bueno, aquesta informació va arribar a la gent de Pime, en Esther, i en certa manera em va demanar si jo volia fer un programa, una formació pels associats seus de Pime Menorca, i bueno, vaig dir que sí.
0: És una formació que va d'illa en illa, ho dic perquè almenys les diferents sessions, totes i cada una d'elles té un nom d'una illa. Per què?
11: Sí, perquè de qualque manera una mica el concepte que jo tinc és de que la majoria, no tots evidentment, però la majoria d'empresàries i empresaris van com a molt perduts, no? Un poc com a barco a la deriva, no? I llavors és, bueno, se'ns ocorre la possibilitat de partir com qui l'empresari que potser va amb el dia a dia pues, perdut, tapant forats, no? Problema-solució i tal, era com qui fos un nàufrago, no? Un barcladell que rescataves i de qualque manera les fases d'una mentoria, que és un acompanyament, passaven per com diferents estacions, en aquest cas bueno, vam simular com una espècie de mapa, no? Que passaves i transitaves per diferents illes, però bueno, és un poc més com un tema més de màrqueting que una realitat, no?
0: Pròpiament el que proposes és que aquelles persones que participin puguin mirar de prendre o recuperar un poc el que és el control del seu negoci, tant a nivell del dia a dia com de l'estratègia a llarg termini.
11: Sí, perquè saps què passa, Lluís, que... I m'incloc, perquè al final jo tinc quasi 40 anys d'experiència dins el món dels negocis, en aquest cas amb el negoci familiar, i no fa tant d'anys que jo també estava en una situació molt parescuda a la que faig referència d'aquestes empresàries, no? Que al final anaves bueno, seguint el millor que sabies, com podies, al final no tens ningú t'ha ensenyat exactament com és de ser empresari i fas bonament el que pots, no? Llavors, esclar, és un poc el que hi passa a la gent és que et centren en la part operativa, no?, del negoci, amb aclarir els problemes que tenen, solucions, però no tenen una mirada més enllà cap a futur de tenir un rumbo 100% clar, no? Llavors, la vida t'acaba donant, bueno, pues, el que te toca, en suerte, i l'important és que tu puguis dur una mica estimo de la teva vida i, en aquest cas, del teu negoci.
0: A qui va dirigit? Bueno, ara els nostres oients t'escolten. Podries dirigir-te a ells per explicar a qui li pot interessar aquesta mentoria, que crec que comenceu ja quan hagi passat l'estiu.
11: Sí, se comença, crec que és a finals d'octubre, octubre no recordo exactament, i dura fins pràcticament mitjans de desembre. Crec que són 4 cap de setmanes, no són continus, no? Hi ha qualque setmana que vota, però són divendres que vespre i dissabte de matí, i va dirigit principalment a aquell empresari que et sent que va un poc perdut, com sense un rumbo clar, no? Que va pues, tapant forats dia a dia, que no tens control del seu negoci, per dir-ho de qualque manera, va sobrepassat en moltes ocasions. I bàsicament un poc això, evidentment han de ser associats a Pime o si han de voler associar perquè si no no és possible i aquest una mica és perfil de l'emprenedor empresari associat de tenir ja negoci, no pot ser un emprenedor que té una idea.
0: M'ha sorprès gratament el fet de veure que hi ha un apartat en el que també fas esment que és important recuperar la qualitat de vida, és a dir, som empresaris, tirem endavant amb empreses i prenem decisions, però el tema de la qualitat de vida també hi ha de ser.
11: Sí, saps què passa? Que molta gent, al final, te fas empresari per a què? Perquè se suposa que aspires pues, a tenir millor vida, no? Jo què sé, tenir més ingressos, poder tenir més coses, potser més temps, el dia de demà, etcètera, etcètera. I quan t'acabes ficant dins el món de l'empresa i del negoci, el negoci, el que passa és que la major part de la gent el que té és que sabeu absorbida una mica per negoci, per les necessitats i funcionament de com funciona això, no? Llavors és molt important que un agafi consciència de que realment el negoci ha d'estar en el servei de la persona, no a l'enrevés, no? Si tens un negoci per ser un esclau del negoci, valenta gràcia, no?, tenir un negoci per això. Llavors, un poc el que intent és que la gent agafi consciència, primer de tot, i a través d'aquesta consciència, i d'aquí tingui unes eines que jo t'hi ensenyo, de com pots gestionar el teu negoci per poder acabar tinguent, no és imminent, evidentment, tot requereix d'un procés, pugui acabar tinguent, anem a dir, el més a prop de la sentida desitjada i somiada.
0: Doncs avui hem reiat de Bitècora, el que s'encarrega de dur un poc de capitanejar aquesta mentoria que s'ofereix des de Bitma Menorca. Ha estat el nostre convidat avui, Rafael Petros. Hi ha temps d'aquí fins a octubre per prendre la decisió de si vols informar-hi part o no. Tota la informació la podeu trobar a través de PIME mateix. I avui el que volíem és agrair a en Rafael que ens hagi acompanyat. Moltes gràcies i bon dia.
11: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Lluís, per fer difusió de tot això. Gràcies. Fins la pròxima.
12: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
13: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
14: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
15: L'Ajuntament de Mou i la productora Xalada a Menorca et conviden al cicle de cinema a la fresca al Pati del Claustre. Els dilluns de juliol i agost, a les 9:30 del vespre, curtmetratges d'autors menorquins, seguit de grans pel·lícules en versió original. Des de la màgia de Ponyo o l'emoció de Lo Impossible, fins a clàssics com Mamma Mia o El Suspens de Tiburón. Els dilluns, el cinema es viu al Claustre. Organitza Ajuntament de Mou i Xalada a Menorca. Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
16: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
17: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
18: Encuéntranos en beds.es.
19: Sensacions. Toni Salvador.
20: Hola, una salutació molt cordial a tots els que escoltau Ràdio Menorca Cadena Ser. Dervish és una banda folk irlandesa fundada l'any 1989. Ha gravat nombrosos àlbums d'estudi i també en va fer un en directe a Palma de Mallorca. Avui el tenim amb un tema que du per nom Apples in Winter.

0: Supermueble.
1: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
0: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
3: El secretari general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, serà el candidat de la formació a presidir el Consell Insular a les eleccions de l'any vinent. Ho ha proclamat el partit d'aquest migdia. Mercadal ha estat l'únic militant que s'ha postulat per liderar la candidatura del Consell quan ha expirat el termini per a presentar-se aquest divendres al migdia. Així ho ha fet que quedés proclamat immediatament. El ja candidat afirma que ha preparat durant el darrer any un programa que anirà presentant en els propers mesos, però els principals eixos ja els ha deixat entreveure avui mateix. Habitatge, serveis socials i control del turisme. Sentim a Pepe Mercadal.
4: Volem més oportunitats perquè sigui possible, sigui assequible, que tothom pugui fer un projecte de vida aquí a Menorca. Volem que la gent gran pugui envair dignament gràcies a uns serveis a la dependència dignes. I volem un turisme més ordenat, amb més transport públic, perquè les carreteres deixin de ser un caos en l'estiu. El Consell pot fer molt més del que actualment està fent per aconseguir tots aquests objectius.
3: El ja candidat ha agraït el suport rebut per a altres militants en els darrers mesos que l'han empès a assumir la responsabilitat i afirma que està preparat.
4: I gràcies a aquest projecte que hem anat treballant i en el suport de tots els meus companys i companyes i tot el meu entorn, jo me sent preparat per liderar la candidatura del Partit Socialista i ser el pròxim president del Consell Insular.
3: D'altra banda, el PSOE manté el calendari previst per a les eleccions municipals. No serà fins al mes de setembre quan s'engegui el procés per designar els caps de llista de les localitats de més de 20.000 habitants, que en el cas de Menorca són Maó i Ciutadella. Per a la resta de municipis de l'illa, els processos electorals es desenvoluparan més endavant. Un menorquí es troba entre les 14 persones detingudes en una gran operació de la Policia Nacional que ha aconseguit desarticular una complexa organització criminal internacional dedicada al blanqueig de capitals. La xarxa, especialitzada a donar servei a màfies del narcotràfic, va arribar a transformar en criptoactius més de 53 milions d'euros en només un any. L'operació policial, coordinada per l'Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Antidroga, va culminar en 18 escorcolls a diversos punts de la península i la detenció de 14 persones, 10 a Madrid, 2 a Màlaga, 1 a Barcelona i 1 a Menorca. Als arrestats se'ls imputen els delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, falsedat documental, receptació i suborn. Segons la policia, el líder de la trama feia servir una empresa de caixes de seguretat a Madrid per amagar grans quantitats d'efectiu dels narcotraficants. Després, mitjançant testaferros, introduïen els diners al circuit legal i els convertien en criptomonedes. De fet, ja s'ha comprovat que la xarxa va finançar la compra d'un vaixell que va ser interceptat a França amb 400 quilos de cocaïna. En el conjunt dels escorcolls, els agents han intervingut prop de 700.000 euros en efectiu, 100 quilos de plata, rellotges de luxe i criptomonedes, a més de blanquejar 4 immobles valorats en 1,5 milió d'euros. La investigació continua oberta i la policia no descarta noves detencions. Ciutadella fa una passa històrica per tenir, 18 anys després, noves cases de protecció oficial. Aquest divendres, l'IBAVI i l'Ajuntament han signat davant notari la cessió del solar municipal de dalt, la Quintana, al govern balear per aixecar-hi una promoció que en primera fase preveu construir 60 habitatges públics. D'aquestes primeres 60 cases,

0: cases, 35 les destinaran a persones inscrites al registre de demandants de l'illa i les 25 restants es reservaran per empleats públics, tot i que el projecte contempla la possibilitat d'arribar a construir fins a 160 habitatges en el futur. Amb aquesta firma i un cop resolt un recurs que mantenien callada la redacció del projecte, la construcció entra en una fase decisiva. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha destacat que es tracta d'un projecte estratègic per a Ciutadella després de gairebé dues dècades de paràlisi en matèria d'habitatge públic. Mateo ha subratllat que els canvis normatius fets aquesta legislatura per reduir la burocràcia faran que aquests pisos siguin una realitat com més aviat millor per oferir solucions reals a les famílies i per afavorir l'arrelament dels professionals al municipi. El Consell Insular de Menorca ha adjudicat el nou contracte del servei de teleassistència domiciliària per als propers dos anys amb importants novetats. La consellera de Benestar Social, Carmen Reynés, destaca les dues més importants.
1: Aquest nou contracte incorpora dues novetats molt importants. La primera és que tant la teleassistència domiciliària bàsica com s'avançada seran completament gratuïtes per a totes les persones usuàries. Fins ara, la modalitat avançada comportava una aportació econòmica. I la segona novetat és que la teleassistència avançada incorpora dispositius de geolocalització i detectors de situació de risc.
0: Amb aquest canvi, se'n beneficiaran de manera immediata 68 menorquins que ja en fan ús i es garantirà que ningú es quedi exclòs per motius econòmics. La consellera de Benestar Social, Carmen Reynés, destaca que l'objectiu és oferir una assistència més moderna que permeti a les persones majors i dependents continuar vivint a casa seva amb total seguretat i autonomia. El nou contracte, adjudicat a l'empresa Servicios de Teleassistencia S.A., per un import màxim de més de 542.000 euros, inclou millores tecnològiques importants. Les explica la consellera Reynés.
1: S'incrementa la disponibilitat de dispositius que funcionen sense necessitat de línia telefònica fixa i adaptant així el servei a les noves formes de connectivitat de les cases i això facilita que es pugui arribar a més persones. També es durà a terme una campanya informativa perquè la gent conegui aquest servei i pugui accedir amb més facilitat.
0: Finalment, el servei farà un pas més enllà en la prevenció. S'incorporaran actuacions específiques per identificar i acompanyar aquells usuaris que es trobin en situació de soledat no desitjada, aïllament social o que puguin patir algun tipus de maltractament. El Consell Insular de Menorca i l'Institut Tecnològic de la Bijuteria, l'ITEP, fan una passa més enllà, fan una passa més de la mà per aconseguir una indústria menorquina més verda i respectuosa amb l'entorn. El Departament de Medi Ambient ha renovat el conveni de col·laboració amb l'Institut per aquest 2026, mantenint l'aportació històrica de 20.000 euros, una xifra que duplica les ajudes d'anys anteriors. El fons es destinarà principalment a millorar l'estació central de depuració i la seguretat en la gestió de les aigües residuals que genera el sector bijuter. Com a gran novetat, aquest acord permetrà aplicar a escala real un nou reactiu químic per reduir al màxim la concentració de metalls en l'aigua tractada de les fàbriques. També es compraran cubetes de seguretat contra vessaments i nova maquinària de control analític de darrera generació. El conseller de Medi Ambient, Simón Cornés, ha destacat la importància de recolzar un sector tan emblemàtic per a Menorca, aconseguint que sigui cada vegada més sostenible i operatiu. La Comissió de Mobilitat del Parlament ha aprovat per unanimitat una iniciativa del PSC per garantir que la desaparició de la targeta ciutadana de Palma no suposi una pèrdua de drets per als residents de Menorca que feien servir aquest sistema per accedir al transport públic de l'illa vecina. La proposició no de llei, defensada pel diputat socialista Àlex Vidaluga, insta el govern a assegurar que els ciutadans de les altres illes mantinguin l'accés a la gratuïtat o a les tarifes reduïdes del transport públic de què es beneficiaven a través dels convenis vigents. Així mateix, la comissió també ha aprovat per unanimitat un segon punt en què es reclama a l'executiu l'obertura d'un procés de coordinació i diàleg amb l'Ajuntament de Palma i els Consells Insulars de Menorca, Eivissa i Formentera. L'objectiu és acordar una solució conjunta. Sentim el diputat Àlex Vidaluga.
2: No es tracta només de que una persona d'Eivissa tinguin una targeta per moure's per Mallorca, sinó es tracta d'avançar cap a un sistema en el qual la mobilitat pública de les Illes Balears no funcioni com quatre realitats separades, sinó que funcioni com una xarxa coordinada. Avui ja tenim una primera passa a Mallorca, però la pregunta és evident. Si això té sentit a Mallorca, per què no ha de tenir sentit en les adaptacions necessàries en el conjunt de les Illes Balears? La insularitat o el repartiment de competències entre el govern i els consells no pot ser una excusa per fragmentar drets. Al contrari, hauria de ser una raó per coordinar millor les polítiques públiques.
3: El nou jugador de l'Este Menorca, el pivot xec, Adam Keibal, ha volgut deixar ja un primer missatge a l'afició de Vintaufa. El gegant de 2'13 d'alçada s'adreçava així a l'afició menorquina.
4: Hey Menorca, my name is Adam.
3: Hola Menorca, sóc Adam Keibal. Estic molt emocionat per convertir-me en part de la vostra família. No puc esperar a començar la temporada i posar-nos a treballar. Espero que puguem tenir una temporada inoblidable i ja friso per conèixer tot el món i aconseguir alguna cosa grossa. Una illa, un equip.
4: Yeah.
3: Mentre el club ja ha fet oficial una nova sortida, es tracta de l'alè noruec Tobias Rotegard, qui va arribar a les acaballes de la passada temporada per cobrir la baixa de Tad McFadden. Rotegard, tot i deixar molt bones sensacions als entrenaments, va tenir una participació mínima a la competició. Només va disputar 7 partits entre lliga regular i play-off. Al poc temps per adaptar-se als sistemes de l'equip van passar i Zamora només li va donar un rol de jugador per donar relleus als titulars de la línia exterior. Encara parlant de l'Este, un jugador que va passar l'última temporada per Vintaufa, però que també va tenir un paper residual, el pivot Ignacio Rosa, ha fitxat pel Córdoba, que li permetrà retrobar-se amb Jalen Cohn. Pel que fa al pàdel, Gemma Tirea i Del Fibre han iniciat amb fermesa el seu camí en el torneig P2 de Bordeus a França del circuit Premier Padel. Aquest dijous a la tarda van eliminar Bea Caldera i Carmen Guenaga per un doble 6-3. Aquest divendres de capvespre es disputaran els quarts de final. Tirea i Brea s'enfrontaran a la parella Marina Guinart, Verónica Vitesseda, que ahir van eliminar Julieta Vidaorria i Marta Caparrós per un doble 6-4. I acabam amb futbol americà. Les menorquines Noa Moll i Ruth Álvarez finalitzaran la temporada amb la medalla de bronze a l'Eurocopa de Nacions absoluta. Espanya conquerir la tercera plaça del torneig sense jugar. Hi ha l'equip del Regne Unit que havia de disputar la final de consolació el proper 23 d'agost a Jaca ha renunciat, segons ha comunicat la Federació Espanyola de Futbol Americà. Les dues jugadores ciutadanyenques han tingut un paper destacat a la fase prèvia del torneig en què ja es van guanyar les britàniques, però es va perdre davant Alemanya i Finlàndia. Ruth Álvarez ha estat un bastió en defensa com a linebacker, mentre Noa Moll ha fet història en aquesta Eurocopa anotant un field goal i extra points als partits contra Alemanya i el Regne Unit. Ha estat la primera vegada que algú nascut a Menorca marca amb la selecció nacional absoluta, tant masculina com femenina, d'aquest esport.
0: Gràcies, en Jordi. Encara destaquem el món dels animes i mangas, jocs de rol, videojocs i altres activitats relacionades amb aquesta mena d'oci té una cita aquest diumenge al recinte Firal de Mó. De les 10 del matí fins a les 8 del vespre tindrà lloc una nova fira on que permetrà des de disputar diferents partides de jocs de taula fins a comprar tota mena d'objectes d'aquesta subcultura d'oci. Segons els organitzadors, tothom trobarà una activitat a la que apuntar-se. Sentim en Lídia Bukok.
5: Intentamos que todas las personas encuentren algo que puedan hacer y disfrutar. Simplemente queríamos organizar un evento para juntar todas esas personas que teníamos los mismos gustos, que se, en esa época, en 2013, se veía poco en Menorca, y año tras año se ha convertido en un gran evento.
0: La fira ha evolucionat. Si primer s'entrava en aspectes de la cultura japonesa, ara també s'ha obert a moltes altres qüestions de la música K-pop fins a cosplays de tota mena de personatges. Així arribem a les 2:30. Bon cap de setmana.